0: Ei, xiqui, va, que això i de la ràpia ens te n'adixarela?
1: Vai, heu de ser estic, punto vos. Veràs, carai tu d'en xerriten. Apa,
0: Ària!